0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
2: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CIU Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
3: Más info en fitwi.com.
4: Los clásicos suenan mejor en Fitwi Radio.

0: Arriben les festes de Can Picafort. No aturarem fins al 16 d'agost. Proves esportives, ball de bot i pujada al pal ensabonat. La música en directe de la Festa Blanca del dissabte dia 8 o el passacarrers i Festa Flower Power del divendres dia 14 a la plaça Cervantes. Però això no és tot. El dissabte dia 15 d'agost, a Mollada d'Àneres i per acomiadar les festes, el Gran Castell de Focs Piromusicals. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Margalida. De l'1 al 16 d'agost, festes d'estiu a Can Picafort.
1: Bitgui Radio.
2: La mejor
1: selección de éxitos dance pop.
3: Bueno, hemos empezado por todo lo alto con la mejor música del planeta, ya lo sabes. Y aquí se reúnen los mejores artistas, como este. Le conoces de sobra, se llama Ed Sheeran. Y esto se llama

0: Es un placer descubrir que somos tu radio favorita y por eso siempre tenemos para ti las canciones de los artistas que más te gustan, sus temazos, los grandes éxitos. Esos temas que están sonando en todo el planeta, ¿eh? Y que te los ponemos antes que nadie. Seguimos adelante.
1: Arriben les festes de Can Picafort. No aturarem fins al 16 d'agost. Proves esportives, ball de bot i pujada al pal ensabonat. La música en directe de la Festa Blanca del dissabte dia 8 o el passacarrers i Festa Flower Power del divendres dia 14 a la plaça Cervantes. Però això no és tot. El dissabte dia 15 d'agost, a Mollada d'Àneres i per acomiadar les festes, al Gran Castell de Focs Piromusicals. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Margalida. De l'1 al 16 d'agost, festes d'estiu a Can Picafort.
2: Pingüiradio.com y sintoniza la diferencia.